Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren realment males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La segona millor nota de selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca, amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja els han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006, una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, considerava el dia de la inauguració que havia arribat tard, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta del que tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
1: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs, una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació, uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí. Els ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir dilluns a la tarda amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi que, recordem, dilluns es va donar per extingit després d'haver cremat unes 220 hectàrees. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida al CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Càdiz. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estils, els 200 esquena i finalment el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques nacionals. I acabem el temps. Avui serà un dimecres de calor molt intensa i ambient majoritàriament assolellat. En plena tercera onada de calor, les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i arribaran fins als 39 graus al migdia. Unes temperatures molt altes en aquesta època de l'any, en què ja se superen per 2 graus la temperatura mitjana històrica. A la tarda hi ha novetats, perquè poden aparèixer alguns ruixats puntuals entre les 3 i les 5. Però, això sí, la xafogor continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous la calor afluixarà lleugerament amb mínimes de 25 graus i màximes de 35. Es mantindrà l'ambient molt càlid i la xafogor amb intervals de núvols a la tarda, però sense precipitacions. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paper.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La segona millor nota de selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca, amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja els han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006, una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, considerava el dia de la inauguració que havia arribat tard, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls, on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
1: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs. Una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació. Uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí. Els ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir dilluns a la tarda amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi que, recordem, dilluns es va donar per extingit després d'haver cremat unes 220 hectàrees. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida al CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Càdiz. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la 7a posició en els 400 metres estils, els 200 esquena i finalment el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la 7a posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques nacionals. I acabem el temps. Avui serà un dimecres de calor molt intensa i ambient majoritàriament assolellat. En plena tercera onada de calor, les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i arribaran fins als 39 graus al migdia. Unes temperatures molt altes en aquesta època de l'any, en què ja se superen per 2 graus la temperatura mitjana històrica. A la tarda hi ha novetats perquè poden aparèixer alguns ruixats puntuals entre les 3 i les 5. Però, això sí, la xafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous la calor afluixarà lleugerament amb mínimes de 25 graus i màximes de 35. Es mantindrà l'ambient molt càlid i la xafogó amb intervals de núvols a la tarda, però sense precipitacions. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La segona millor nota de selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca, amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja els han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006, una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, considerava el dia de la inauguració que havia arribat tard, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà, els mòduls, on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que et tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
1: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs. Una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació. Uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí. Els ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir dilluns a la tarda amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi que, recordem, dilluns es va donar per extingit després d'haver cremat unes 220 hectàrees. Enzo Peralta i Max Gràcia, nadadors de l'equip a la vida al CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nadadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Càdiz. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la 16a posició en els 400 metres estils, els 200 esquena i finalment el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la 16a posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques nacionals. I acabem el temps. Avui serà un dimecres de calor molt intensa i ambient majoritàriament assolellat. En plena tercera onada de calor, les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i arribaran fins als 39 graus al migdia. Unes temperatures molt altes en aquesta època de l'any, en què ja se superen per 2 graus la temperatura mitjana històrica. A la tarda hi ha novetats perquè poden aparèixer alguns ruixats puntuals entre les 3 i les 5. Però, això sí, la xafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous la calor afluixarà lleugerament amb mínimes de 25 graus i màximes de 35. Es mantindrà l'ambient molt càlid i la xafogó amb intervals de núvols a la tarda, però sense precipitacions. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula de l'estiu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La segona millor nota de selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca, amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja els han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006, una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, considerava el dia de la inauguració que havia arribat tard, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls, on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
1: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs. Una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació. Uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí. Els ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir dilluns a la tarda amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi que, recordem, dilluns es va donar per extingit després d'haver cremat unes 220 hectàrees. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida al CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Càdiz. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la 7a posició en els 400 metres estils, els 200 esquena i finalment el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la 7a posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques nacionals. I acabem el temps. Avui serà un dimecres de calor molt intensa i ambient majoritàriament assolellat. En plena tercera onada de calor, les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i arribaran fins als 39 graus al migdia, unes temperatures molt altes en aquesta època de l'any en què ja se superen per 2 graus la temperatura mitjana històrica. A la tarda hi ha novetats perquè poden aparèixer alguns ruixats puntuals entre les 3 i les 5, però, això sí, la xafogor continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous la calor afluixarà lleugerament amb mínimes de 25 graus i màximes de 35. Es mantindrà l'ambient molt càlid i la xafogor amb intervals de núvols a la tarda, però sense precipitacions. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La segona millor nota de selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca, amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja els han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006, una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, considerava el dia de la inauguració que havia arribat tard, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls, on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
1: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs, una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació, uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí. Els ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir dilluns a la tarda amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi que, recordem, dilluns es va donar per extingit després d'haver cremat unes 220 hectàrees. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida al CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Càdiz. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estils, els 200 esquena i finalment el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques nacionals. I acabem el temps. Avui serà un dimecres de calor molt intensa i ambient majoritàriament assolellat. En plena tercera onada de calor, les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i arribaran fins als 39 graus al migdia. Unes temperatures molt altes en aquesta època de l'any, en què ja se superen per 2 graus la temperatura mitjana històrica. A la tarda hi ha novetats perquè poden aparèixer alguns ruixats puntuals entre les 3 i les 5. Però, això sí, la xafogor continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous la calor afluixarà lleugerament amb mínimes de 25 graus i màximes de 35. Es mantindrà l'ambient molt càlid i la xafogor amb intervals de núvols a la tarda, però sense precipitacions. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

lasciar fin solo l'inferno.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perd tindria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat. Per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país. I aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35, respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, massa dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu puja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans,
6: A Callatenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia, una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alt Camp i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, i ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
13: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Ell ha dit que la integració és positiva.
13: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
14: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
15: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte.

0: Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
2: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
1: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transport José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar, amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
5: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data, a partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de 70.

0: cambra. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
1: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
0: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
3: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha hagut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
4: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida, i d'aquest el 30% les tindran de repetició, que és dues o més en 6 mesos o tres o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
3: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
6: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
5: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys d'11 mesos de les eleccions municipals.
2: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
7: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Ciutat i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
8: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges historico-artístics.
7: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila i irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
10: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
9: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la Integral Simfònica del compositor.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
11: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
12: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
11: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
13: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat ARC 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un ARC 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
11: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar els Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça, el pivot nord-americà amb passaport eslové, arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
4: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
5: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
8: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
9: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
5: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
8: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
5: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
8: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
5: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
8: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
5: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
10: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
5: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
7: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat. Per tant, molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país. I aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
5: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
8: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
5: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
11: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
12: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
11: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
5: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats d'Aigua Múrcia. A l'Alt Camp, 5 batlles i batllesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de la Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
13: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
14: i es van augmentar les vigilàncies i estem, podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
13: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
5: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
15: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
16: Notícies en xarxa.
5: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
18: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
17: Ell ha dit que la integració és positiva.
18: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
17: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
5: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
20: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
19: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
5: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència competència per a la qualitat universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
21: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
1: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
5: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
22: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
23: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
22: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
24: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
25: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
24: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
5: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
26: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
26: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
5: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar, amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
26: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
0: atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
26: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
5: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
3: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
2: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
5: Tensió a Girona, ja que demà a partir de les 10 del matí ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
4: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
6: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins a on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
4: El sindicat apunta que d'entre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
5: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
10: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
9: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la Integral Simfònica del compositor.
5: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: L'estrena d'aquests assajos oberts de data càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenca les barreres entre el públic i artistes.
8: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
7: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
5: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
11: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
12: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
11: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
13: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
14: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
13: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
11: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecni hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per 2 temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
5: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
15: Els de Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va bolcar un cop més per ajudar la ciutadania. Lorenzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida del CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons del temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. El temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, la xàfogo continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, la xafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar la ciutadania. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida del CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la 16a posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la 16a posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons del temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs a Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. El temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, la xàfogo continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, la xafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu. Respecte.

Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda, només...

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar la ciutadania. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida del CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs a Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. Temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, la xafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, la xafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

开始的

A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. Campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma, un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va bolcar un cop més per ajudar la ciutadania. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida al CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs a Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. El temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, l'aixafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, l'aixafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Man, what in the world is happening?

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va bolcar un cop més per ajudar la ciutadania. Enzo Peralta i Max Gràcia, nadadors de l'equip a la vida del CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nadadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la 16a posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la 16a posició en els 200 metres d'esquena, abaixant 5 segons del temps, i el 22è en els 100 metres d'esquena i el 24è en els 50 metres d'esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs a Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. El temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, la xafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, la xafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern, al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys. I també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I és clar, té certs inconvenients la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat. El viatjar amb aquell dipòsit de Tampax, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que la menopausa ja en sent símptomes, i aquí el nom és important, símptomes diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat, no hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulando. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el monstre, un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial i, sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda. Moltes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
3: No, però està bé.
1: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits. Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada, i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
3: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs, parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs, estava passant la menopausa tan contenta,
1: tan
3: no?
1: Tan ricament, eh?
3: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial. És a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
1: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça. És que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
3: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
1: no
3: vergonya.
1: No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
3: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació d'una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
1: Gràcies.
3: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
1: D'alta baixa.
3: Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
1: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
3: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
1: Ah,
3: no, la podem.
1: La hem.
3: La podem té un component de llibertat.
1: Sí.
3: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una enfermedad hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones. Uh-huh. No van dir que la menarquia és una enfermedad exceso hormonal.
1: Sí.
3: És a dir, que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple,

0: dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
1: Sí, sí, era pitjor el remei de la malaltia, no?
0: Que la malaltia.
1: De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
0: Sí.
1: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
0: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci? La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest o sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia, et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal, i sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove, eh? I ara, doncs, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
1: sí, estic encantada.
0: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
1: Sí, bueno, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una
0: sí, vegada. Això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la menopausa, menopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes, i les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
1: Ja, atien la por prèvia, diríem.
0: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
1: Sí, cal que deixis
0: quan el deixis aprendre, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
1: Oh, i els granets de la regla!
0: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa, i tal.
1: Sí.
0: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
1: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
0: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com

0: el nostre valor és la reproducció, no?
1: Sí.
0: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
1: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Mm-hmm. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més?
0: Des del començament.
1: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també sí, en el sí. Mateix sac, els sí, hi donem?
0: Sí. A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què.
1: Per compensar, diríem-la.
0: Però ara, en aquests moments, que, a més, en un país com el nostre, que tenim les taxes de reproducció més baixes del món, no?
1: Sí, sí. O sigui, jo dic... Era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. El del 1,3 algun dia sí. Algú m'ha d'explicar.
0: Un terç entre 3 fem una criatura.
1: Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es... Calla la part bona de la menopausa. Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
0: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, xerxe la resina sí. Econòmic.
1: Oui.
0: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha... Però sobretot, diguem-ne, que... Jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments sí. I tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
1: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
0: Sí, la Northrop diu que... el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista,
1: sí,
0: no sé,
1: sí,
0: l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
1: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan... després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
0: Total. Dius,
1: és l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
0: Clar.
1: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ara ja es farà. El marit, ara ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
0: perquè,
1: bo?
0: Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
1: No.
0: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
1: Sí, sí, ho vaig estar llegint
0: això,
1: en el teu llibre.
0: Un diccionari àrab,
1: sí, sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de... estan totes... No. També, també podríem parlar del món àrab d'una altra
0: manera.
1: I del manera.
0: Que ens pot ensenyar.
1: Sí, sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40, allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. Hmm. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida
0: no
1: per fer
0: vida,
1: tot això.
0: No.
1: Bueno, si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos sí, sí. una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
0: Mm. Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no?
1: Home.
0: I la força de les dones amb sororitat, les dones... perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no?
1: Uh-huh.
0: I, de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè... O sigui, jo, per exemple... En el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre pel que perseguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
1: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones...
0: Mm.
1: Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
0: Jo, el juliol, en faig 80.
1: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira Ana Belén. Mm. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Mm-hmm. Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
0: Sí, jo crec
1: més.
0: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
1: Sí, cal que surtin més, però, eh?
0: Sí, n'hi ha moltes, eh?
1: No, ja. Jo ja vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més, encara. Nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
0: Sí.
1: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
0: Ells han ocupat sempre tot.
1: Sempre.
0: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, diem, una bellesa 8.0, no?
1: Ah, molt bé.
0: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem Reinventant, no? Està bé, tampoc hi ha normes, no?
1: Sense regles.
0: Com hem de ser, no?
1: Sense
0: doncs
1: regles.
0: Com vulguem, no?
1: Sí, hi ha tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, uh-huh. Hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
0: Sí, sí, perquè és que aquest... Has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
1: Sí.
0: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
1: Sí, a mi em va coincidir.
0: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... Mm-hmm. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
1: sí.
0: Tens amigues, te n'adones que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores... amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomnis té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, todo lo tapa. Llavors, tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa, no? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, que doncs no és la menopausa.
1: Clar, és una...
0: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és lo fàcil, no?
1: Clar.
0: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció amb una pacient seva, una dona gran, i un dia de sobte la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de sobte ha passat alguna cosa a la teva vida, li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
1: Ai,
0: no?
1: Ja. No? Sí, sí.
0: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no? I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
1: Sí, ara tornava a preguntar.
0: Sí.
1: No, digues. La revista mèdica de Lancet va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és això.
0: Sí, sí, sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
1: Vale.
0: O sigui... Aquest és un dossier que ha fet de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa. Uh-huh. I una de les coses que diuen, que l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen que d'hormones que tenen que ser
1: reemplaçades,
0: sí, estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
1: Veus?
0: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima, diu ells? Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot uh-huh. aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
1: Sí, clar.
0: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
1: Però és que també canvia el dels homes.
0: Home,
1: és que, clar, l'andropausa, ara, d'aquí no res, ho començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
0: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
1: Bueno, clar.
0: Perquè com que estan anclats en una sexualitat
1: coital
0: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços, no? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat
1: a la tercera edat, a la bellesa,
0: no? I és clar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que, o sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
0: a un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia, sí, les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre
0: l'associació de veïnes del barri.
1: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
0: Jo copats.
1: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment.
1: No?
0: Sí.
1: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: Ha passat a la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia. Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, ha estat molt de gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries, i com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enríquez.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enríquez? La Marina Enríquez és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: Ja encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu Goyet Sèries Cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara d'alguna cosa acollidora, no? Aquestes, són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta!
2: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser altres preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno... Jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol cosa.
2: Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil·la, a gust i això que hem dit, no?
1: Top Manta! Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta...
1: Sí.
2: Podria ser.
1: Vinga.
2: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
1: Hombre!
2: Ja fa anys, per mi han ballit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
2: bueno,
1: aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors, bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors, seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh, ese dron.
2: Ese dron maravilloso sí. Que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba ja en aquest poble doncs, el seu
1: racó,
2: la seva manteta, el seu jerseiet de llana, I doncs hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs
1: segur que diu, són... En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
2: Un lugar para soñar, és
1: això,
2: veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
1: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: Escolta,
2: coses.
1: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria, sí,
1: molt,
2: sí.
1: Molt,
2: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no?
1: Mm-hmm.
2: Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé... No sé si la gent li agradarà, però passava Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja la...
2: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy.
2: Ahir voy.
1: Ah.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Venga,
2: i després ens anem a
1: com
2: a
1: si ens pagués
2: següents.
1: Netflix.
2: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
2: Una altra que recomanaré, de, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que
1: ah,
2: agafa
1: sí.
2: un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fica en aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però mm-hmm. una mica el mateix sentit.
1: Vale.
2: Coses agradables,
1: happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. Mm-hmm. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt.
1: Uh-huh.
2: I el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans.
1: O sigui, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, i igual a la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual a la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
1: sí,
2: eh?
1: Segur,
2: però,
1: segur.
2: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides
1: Home.
2: Perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
2: Aquesta està Filming
1: paisatge.
2: També, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd. Aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
2: I són els anys
1: 30... És preguerra.
2: És preguerra.
1: Preguerra.
2: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una
1: sí.
2: família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta,
1: molt.
2: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos,
1: no,
2: no té paisatges de Canadà, no
1: bueno,
2: té res.
1: Té
2: és Grècia. I llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
2: i no,
1: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: bueno,
2: principi.
1: Està basat en un gran llibre,
2: està
1: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és
1: I
2: el
1: família.
2: Del Gerald Darrell,
1: sí.
2: que
1: Home,
2: és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
1: I
2: són divertidíssims.
1: En grec. Trobo.
2: En un entorn en grec on no s'enteren de res.
1: Meravellosos o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
1: Vaja, Marina, queden escaig,
2: vale.
1: dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció
1: vale,
2: que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però Les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria
1: el
2: aquest
1: podcast,
2: estil.
1: A més a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que aquesta
1: fantàstica,
2: tothom la coneix. Fantàstica,
1: és com es deia la senyora...
2: Fletcher.
1: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica, sí. Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? ¿Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, Les xiques Gilmore, si no les heu vist, Els Darrell, Totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, Cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí a l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els comuns de Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar la ciutadania. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida del CN Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El CN Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs d'Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. El temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, la xafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, la xafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Duesaigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
2: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matagaña, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua, per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
1: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
2: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui i el lloc dit aigua freda, doncs per allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Moillo, o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes, Caldes és aigües, Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no?, realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, que això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
1: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha, els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments on lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després hi faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi havia la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són lo del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és lo del Siurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de

0: Camp de Tarragona Baix Penedès en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre, del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, al Camp de Tarragona i al Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
0: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també la urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transbassament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transbassament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita, és el Josep Bordes de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta, ens pots fer 5 cèntims del

0: que ha estat aquesta lluita, tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
1: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, d'això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè, en definitiva, una interconnexió és un transvasament, i sempre hem dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament perquè ha de... Un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantenir. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara, que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: En qualsevol cas, es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que ens la porten cap aquí. Si no és que se'ls trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta i aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un bon grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs desencarregueu un estudi per dir, bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua, doncs, a Reus, que, de fet, també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà del riu de Canyes, per exemple, que és el primer, doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona, i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua, l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper, durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats de marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va, doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí, i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si, doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa, doncs, es desmantelli o fins i tot, diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
7: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creu els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
8: Nom.
6: Coloma Seró.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
8: Matrícula.
6: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem algo sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir algo que digui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba nunca de eso. Pero su hermana, Hermine, ella era la más joven de los hijos de Carmen. Y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, como di malado, enferma y no y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en un regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
5: És molt important, molt important, però és l'únic recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristal no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
5: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
6: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins al 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Inés Joanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Amb dos formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la Coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
7: que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure com un acte de resistència.

0: Saró Costa.
1: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
0: 15 de maig de 1945.
1: Situació.
0: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück, i Cristel Ferrier, reneboda de la...
2: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el cap de setmana passat, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar la ciutadania. Enzo Peralta i Max Gràcia, nedadors de l'equip a la vida del Sena Caldes, han participat en el Campionat d'Espanya de Natació. Els joves es van trobar el passat cap de setmana amb els millors nedadors estatals de 12 i 13 anys a la ciutat de Cadis. L'estrena dels esportistes calderins va ser destacada perquè van millorar alguns registres de la temporada. Enzo venia de guanyar el bronze a Catalunya i va obtenir la setzena posició en els 400 metres estil, els 200 esquena i, finalment, el 24è en els 800 metres lliures. Pel que fa al seu company, en Max, va aconseguir la setzena posició en els 200 metres esquena, abaixant 5 segons el temps, i el 22è en els 100 metres esquena i el 24è en els 50 metres esquena. El Sena Caldes ha estat present en 11 de les 13 edicions d'aquest campionat estatal, un esdeveniment que enguany va tenir més de mig miler de participants i 208 clubs a Espanya, en què es van batre 7 de les millors marques de l'estat. El temps, especial atenció amb la intensa calor d'avui. Estem en alerta vermella i amb el pla Alfa 3, segons el mapa dels agents rurals. I és que avui està sent un dimecres de calor molt intensa i ambient extremadament assolellat. Les temperatures han començat amb unes mínimes de 21 graus i freguen els 40 graus al migdia. Unes xifres que des del Servei Meteorològic de Catalunya posen en alerta amb un avís molt alt de calor entre les 2 i les 8 de la tarda. A més, l'aixafogó continuarà elevada i la nit tornarà a ser tropical. Demà dijous, la calor donarà una petita treva i afluixarà lleugerament. Tot i això, ens mantindrem en perill, però de nivell moderat. Començarem amb unes mínimes molt altes, d'uns 24 graus, i unes màximes que poden arribar als 35 graus. Es mantindrà l'ambient molt càlid i, com tota aquesta setmana, l'aixafogó serà bastant protagonista. En definitiva, una jornada encara molt calorosa, però amb un descens moderat de les temperatures respecte al pic de calor d'avui. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.